Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: gotta live my own.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes.
1: La banda sonora d'aquest estiu. Thank you.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey, ain't life wonderful?
3: Wonderful.
4: Wonderful.
5: Wonderful.
6: Wonderful.
7: Wonderful.
8: Wonderful.
9: Wonderful.
10: Wonderful.
11: Wonderful.
12: Wonderful.
13: Wonderful.
14: Wonderful.
15: Wonderful.
16: Wonderful.
17: Wonderful.
18: Wonderful.
19: Wonderful.
20: Wonderful.
21: Wonderful.
22: Wonderful.
23: Wonderful.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers!
4: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Malamente.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrencam junts a cantar i ballar.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

arriba. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot, tot s'anirà.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

It causes no sensation.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: What are you looking at?

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.
1: Fem un últim cop.
2: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
1: Hòstia, sí.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? People try to put us to death! O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers! Everybody!
2: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
1: Jordi, aquest plat millor d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

0: fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món i que la poesia comenci.
1: No volem la dieta de l'americà, no pel nostre barri.
2: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, y dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026, tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals i a risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi i d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría veure'l, pero estaría en un lloc que es imposible veure'l. Por la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.

0: Efectivament, l'Observatori de l'Ebre, la feina feta per la companyia de Jesús, el treball científic que s'hi ha fet, el tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant al cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
1: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
2: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
3: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
4: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
3: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
2: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
6: Tàrrega, pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse. A les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
5: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
2: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret la Ona Fàbrega.
7: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
8: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
9: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
10: A Osona, a Osona.
11: A Torelló.
10: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
12: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenir que fotre'ns a veure'l des de com podem.
13: No, he de buscar unes gafes i no hi gafes. Ja s'han vendido totes.
14: Sí, intentarem sí. O a Centelles o a Tona. No, veurem.
15: O al Puigagordi o al Castell de Tona.
11: Les ulleres, sí.
10: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
15: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
16: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
2: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona. Per cobrir aquest fenomen es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
11: Tafreixi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
17: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
11: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
18: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure este fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
19: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
18: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interbolir, perquè no hi hagi res que pugui interbolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
2: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
20: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
21: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
20: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la Penya Fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
22: Notícies en xarxa.
2: 11 minuts i 2:15, i eclipsi a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
23: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
2: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
23: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
2: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona-El Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
23: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
0: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
1: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
0: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
2: I arribarem als esports amb música. Bolería, bolería, dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
23: El cantant i compositor andalús farà un repàs dels seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano, al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregim Balomana Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens han fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Molt bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
5: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
6: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
7: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
8: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
5: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
9: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
5: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. De la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
10: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
5: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
10: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
5: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
10: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
5: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat.
10: Que ha transportat transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
5: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
10: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
5: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
5: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
14: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
6: Segurament lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
7: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
15: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
16: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
8: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
5: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
10: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
5: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
18: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
17: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
5: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
5: Canal Reus, Paula Jansà.
19: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
20: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
19: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
21: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
22: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
23: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
22: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
21: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
24: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
25: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
24: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
21: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
26: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
27: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
26: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
21: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
1: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
0: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
21: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
2: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
3: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
2: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
21: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
4: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
9: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
4: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil, i és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la lluna tapi el sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
21: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
17: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
21: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
11: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
12: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
11: Pues después de Libia, a ver eclipses en concreto, va a ser el de Mongolia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
12: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
11: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'Illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
12: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipse. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar, uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
6: Notícies en xarxa.
21: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
7: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
21: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
7: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
21: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA.
7: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers, i el de Reus creix un 6%.
21: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
13: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
8: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
21: I arribarem als esports amb música. Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
7: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
21: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
5: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
10: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
5: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
14: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
5: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona. Diana, l'escoltem.
15: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
5: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
16: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar, hem tingut opcions fins al final, i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
5: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà l'UCAM Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
21: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Come on, y'all, dude. Y'all are crazy, man.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

estimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, aquesta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius, jo com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració, però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut de vista la carona, la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
3: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. Oh, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, sí o sí, que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
1: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
3: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen, no? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
1: ejaculacions... Descàrregues, sí.
3: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
1: Sí, sí.
3: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no?, com un recipient d'una descarga. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no?, totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits. Que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, primer a escoltar el seu cos, a dir no...
1: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
3: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no, i aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen. Ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta. A l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma

0: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
1: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què he hecho yo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem!
0: Està desconnectada.
1: Clar.
0: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé, o sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
0: Clar, perquè jo em volia jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada... El meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor. No? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir. Però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè, perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally, o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món es diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
0: Exacte.
1: I això
0: perquè
1: és un problema.
0: No afectar a l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi perquè acabi ràpid. Això, primer, a moltes dones. I després, perquè... l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat des d'aquesta... O hi ha persones que diuen... No, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estic parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques. Sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
0: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50...

0: semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
0: Aquesta caixa de cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra, de pràctiques mindful sex. Que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
0: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no? On ens connectem a través de les respiracions, a través de tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital.
1: Què és la intel·ligència genital?
0: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
0: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i caiem molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions, no? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
0: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades des de la desconnexió. Aleshores, mindful sex et torna al cos. No? I mindful sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Irma, què fem?
0: Justament parla.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tot el teu sistema i causa una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
0: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, bueno, agressions que per salvar-te la vida, no?, per una salut.
1: Clar, sí.
0: Mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també publicarem. Aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que que...
1: Vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
0: No faig el programa jo, aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem, no? Pre-post, no? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
0: Sí, normalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
0: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podíem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. I doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions. I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
0: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
0: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà del teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil, és igual.
0: La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, la nostra
0: això
1: parella, no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
1: per por,
0: tenir un
1: sí.
0: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
1: Sí.
0: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època.
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans, no.
0: És per tothom.
1: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
1: vivint i realitzant no és bo.
0: Exacte.
1: Vale, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? Aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
1: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
0: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
1: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure amb, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem, seguirem amb el Fonsecs.
0: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindfulset, que em contactin, perquè hi estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Carme, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
2: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre. Uh-huh. I a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes, moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
2: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura Moltes vegades diguin, doncs, és una escriptura que és molt fàcil, no?,
1: molt visual.
2: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també s'hi, doncs, barreja, no sé, obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: O sí,
2: en
1: què, per exemple, Alba, o sí, no se sap mai.
2: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a surgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
2: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè clar, és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?,
1: sí,
2: escriure una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
2: sinó
1: segurament
2: que han fet moltes altres coses.
1: Tu has estat mami, no?
2: Passa... Sí.
1: És una cosa força interessant.
2: Però, bueno, està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
2: Del naixement. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Bé.
2: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
2: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen, doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
2: Però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar, no?, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat, doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
2: Perfecte.
1: A reveure. Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu. Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, ara els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa, el punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
4: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar doncs, aquests episodis. No?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si o sigui, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua. No?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és

0: doncs tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient i això cal fer un esforç també, és aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no ploren a la superfície, i etc. No? I per tant, amb aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
0: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
2: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros. Mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
3: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
4: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
4: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera, però vaja, amb la mitjana fas un càlcul Nosaltres quan vam venir

0: i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
0: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la fil·loxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
0: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua, que és una cosa tan vital? Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
0: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I em pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis veure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
0: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
0: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, lo de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent, ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
0: Gràcies a vosaltres.
1: En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
2: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i sobretot pel que fa al sistema de regadiu.
2: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
2: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
2: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Nom.
10: Felicitat Gasa Nadal.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
9: Matrícula.
10: 39.297.
11: Estábamos en una cola y se presentan dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener. Eso me quedó tan clavado. Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos. Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Llevaban un pote de conserva vacío, de a kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los dejó pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no...
12: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
13: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba a Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal, l'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en l'època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena guerra civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El más que pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com un últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba a l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França lliure o França combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i es juga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la, que una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cero Costa a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, traure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, tot, pues, tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. Es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Such a pure, pretty young thing.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.